m'acous et cajava. Mas anarà signat, jo sense que l'un pot si xucampa. Hasta Luciana, que passeix, passeix, xalens, batanissa.